0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: s'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Yes, I'm...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Guess I'm

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Bon dia!
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
3: Que bé, sembla que per fi tot torna a ser com abans.
1: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3. La casa nostra.
4: Escolta, Zicat.
5: No, sí.

Començant per aquest matí del dilluns, 17 d'agost, amb la proposta que de ben segur ha reconegut Doques Grasses, i també tenim per aquí a Coineray amb Players.

Novetats imprescindibles també per aquest estiu amb les Cat's Eye. I avancem a les 9:18 amb l'energia de Dan Peralbo i el

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat. Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. AiCat. AiCat.

Encetant la setmana també amb el Breathe de Malcolm Tut i de la nostra col·lecció de hits, toca recuperar aquesta amb Shawn Mendes i Camila Cabello, és La Senyorita. 5 minuts i dos quarts.

0: Sens dubte torna a ser de les més reproduïdes del moment. I knew it, I knew you, des de la banda sonora de Toy Story 5, Taylor Swift i Arnau Ballbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Vota.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: Escolta, ICAT.

Una mica de rumba per sacsejar el matí del dilluns, 17 d'agost, amb Lucky Valverde i també amb la proposta més festiva de Maria Jaume.

0: Talent indiscutible el d'Olivia Rodrigo i endavant amb el dilluns amb Rosowski.
1: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

0: I think I might.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
3: Linkat.
1: Linkat. iCat. iCat.
4: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a iCat. FM, app i 3Cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. You know the hardest thing.

Cançons com aquesta de Gorillaz amb Bizarrap que ens ajuden a superar el primer dia de la setmana. I aquí tenim a Mama Duixa, que avui es passarà per la festassa Kilòmetre Zero al Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. L'escoltem ara amb una mica d'alegria.

nova cançó en català i també una invitació a deixar-se portar. Aquí teníem la primera d'aquesta hora amb l'Alfred García i avancem 11 i 3 minuts amb la Chloe, amb Pere de...

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

i Mabel, aquests visionaris que han fet ballar mig món a ritme de TikTok, i en tenim més. Aprofitem les bones temperatures d'aquest dilluns per refrescar-nos a la daurada. Ho fem amb l'Uri Santa Fe i l'Amliqui.

Doncs a punt estan de publicar nou treball, serà el 9 de setembre, Salmos Monday. I seguim amb més música, ja a les 11 i 22 minuts. Acabant amb el dilluns, 17 d'agost, ara amb Sodi.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: El Festival És Dansa celebra la 44a edició a les Preses. Fins al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT. T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

És el pop més sensible d'Amulet al costat de Xis, que fent-nos somiar amb aquest Paradise. I en tenim més de cançons ideals per animar-te aquest dilluns, potser de tornada a la rutina, i posem a Llini. Anem cap a la Costa Brava.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branx, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

pot a pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en altres també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: El Festival Es Dansa arrenca aquesta tarda amb una nova edició, la 44ena, amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals. I aterraran companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia, tot això les preses a la Garrotxa fins diumenge en un festival que, com sempre, té l'objectiu d'apropar les danses, la música i les expressions d'arrel tradicional a nous públics. Sentim la directora del Festival Es Dansa, Núria Feixas, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: En SAS estrenarem un espectacle que es diu Allò que som, que parla una mica de, no, de tota aquesta trajectòria d'aquests 50 anys a nivell artístic de l'entitat, però també a nivell de tota la part més social que comporta estar en una entitat. Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines, i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
0: Precisament la jornada inaugural d'avui està marcada per l'homenatge a aquests 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival. A 6:45 de la tarda hi haurà una xerrada per repassar aquestes 5 dècades de vida de l'entitat, una trajectòria que també pujarà a l'escenari de Les Dansa a les 9 del vespre amb un espectacle de dansa, i a 10:45 amb Marboleny, la formació musical que acompanya l'Esbart.

Demà, a 8:45 del vespre, també podreu veure l'espectacle Brida, que parteix de la dansa de cavallets tradicional catalana, i a les 10 del vespre viatja a través del ball a les arrels afrocaribenyes de Cuba amb la companyia cubana Camagua. I obrim l'agenda de concerts d'aquest inici de setmana. Comencem el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, on avui s'hi viuran 7 hores de música en català amb la festassa Kilòmetre Zero. La Balkan Paradise Orchestra, que obrirà la festassa, i Doctor Prats, tots junts els sentim en aquest Segur que Val la Pena, seran dos dels grups d'aquesta marató de música catalana, per on també hi passarà Mamaduixa. També hi trobareu, per exemple, el terrassenc Miqui Núñez. Vull

0: Confirmació del cartell, aquesta festassa quilòmetre zero començarà a 8:15 del vespre i del Baix Empordà saltem fins a la Baixa Segarra, Santa Coloma de Queralt, són les festes de la Minerva i aquesta nit hi trobareu a l'Osa.
1: Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar.
0: El duet format per Irene Romero, Guioleta Vidal, actuarà al punt de la mitjanit al Passeig de la Muralla, això a Santa Coloma de Queralt, al Baix Segarra, al Maresme, Santa Susana. Avui s'acaba el Festival Mar d'Estiu amb Rosario com a protagonista de la Cluenda a 9:15 del vespre. També, en aquest cas, el Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell està a punt d'acabar-se. Avui hi actua Ana Torroja, 10:15 de la nit, i demà hi posa el punt final Miguel Ríos. El roquer granadí clausurarà el Festival de Cap Roig demà a 10:15 de la nit. I, si ja sou per Barcelona, demà i demà passat teniu una cita a Ras Matas a veure el grup de punk rock australià Emil and the Sniffers. Així sona Emil and the Sniffers, un dels grups de l'escena internacional que més està creixent últimament. Els dos concerts començaran a 9:00 del vespre. Abans, a partir de 8:00, hi haurà de taloners Belgrado demà i Pot Pot dimecres. I acabem amb una novetat del món dels còmics. Nova aventura conjunta entre Spider-Man i Superman, coincidint amb els 50 anys de la primera trobada dels dos superherois de Marvel i DC. Una història que aprofundeix en l'amistat dels dos personatges i obre la porta a noves aventures conjuntes. L'edita Panini Comics, el guió del nord-americà Brad Meltzer i el dibuix del madrileny Pepe Larraz.
2: Escolta i canta.

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Bon dia!
5: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
6: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3. La casa
2: nostra. Escoltes, ICAT.

Una altra de les històries intenses d'al·lèrgiques al pol·len que més presentaran aquest proper divendres dins de les festes del barri de Gràcia. Més cançons de Quilòmetre Zero amb Minova.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat.

0: mi vas.
1: Així és com sona un altre dels encerts de l'Edu Esteve i anem avançant per aquest matí del dilluns 17 d'agost. També amb Javito, res és tan difícil.

Doncs així és com sona l'aventura més estiuenca de Calvin Harris al costat de Jazzy. I seguim ballant, ara amb Guineta i la Julieta, és el Bota Bota.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Repassant una de les noves de Jessi Reyes i et farem oblidar que és dilluns gràcies també a la proposta de Cora. Des de la costa

Una altra de les apostes més innovadores de casa nostra, amb Pol Clusella, el petit ibèric, l'última d'aquesta hora amb Lady Gaga i Doja Cat, Turn Away.

0: sexy.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Casa i el Sudan.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: A la meva esquerra...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Escoltes ICAT.
1: Bon dia!
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
3: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
4: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i aquesta nit a TV3. La casa nostra.
0: Escoltes ICAT. ICAT. Pausa.
2: Les millors converses de la temporada.
5: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts. Avui a Pausa rebem la visita d'una dona que canta des de sempre i que sovint ens entrega peces molt personals, molt locals, molt íntimes, però que interpel·len a tothom, que és una cosa molt complicada de fer en això de l'art, fer les coses personals universals, i això ho fa. Potser per això ha arribat a oïdes a gent com Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, la Noa, en Pedro Guerra, la Maro, amb qui ha gravat, i poca broma, la gent amb qui ha col·laborat. Avui ens entrega el seu nou single, un homenatge al seu avi, que no pot ser més emotiu i alhora bonic. Gràcies a aquesta cançó parlarem de vaixells, de Vilassar de Mar, de la seva infància, i jo personalment us explicaré una petita història que em va passar ahir i que em va fer entendre moltes coses de la personalitat de la nostra convidada. Mariona Batalla, bon dia.
6: Bon dia.
5: Avui llagrimeta i intensitat, sent fidel o sent fidels al que fem habitualment els dimecres.
6: Dimecres d'intensitat, avui amb la convidada.
5: Creus que hi cauran preguntes així profundes?
6: Sí, tant.
5: Doncs que
6: sí,
5: es prepari, sí. Que es prepari, perquè el que farem avui és plorar, que és el que fem cada dia per les cantonades.
2: Comença la teva pausa del dia.
5: I avui dimecres dediquem el programa a una associació que treballa per recuperar i promoure la cultura marinera del Maresme, i més en concret de Vilassar de Mar, i que es diu Bric Barca. Una abraçada a totes, a tots, i benvinguts a Pausa.

0: La persona que té asseguda al sofà de convidades, potser ho heu pogut endevinar, és la Judit Nederman. Judit, estimada, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar-hi.
0: Molta il·lusió d'estar una hora junts.
1: Sí?
0: No ho hem fet mai, això, encara.
1: No. Tanta estona i amb pausa, diguéssim, m'encanta.
0: Mariona, que comença la intensitat, però abans poso en context als oients, perquè la Judit, si no la coneixeu, doncs és que esteu desconnectats de la vida, segurament en coma. És una de les cantants de referència de la cançó d'autor catalana. Si tracem una línia... És que avui ho he fet al matí i tomba d'esquena, eh? Una línia biogràfico-musical. Només hi trobem perles. Primer, com a cantant de la meravellosa i mai prou reivindicada Gramophone All Stars. Janis Bou, una abraçada. També amb la Clara Peia. Amb Coetus, un projecte de percussió ibèrica flipant i on ella també hi era. I amb el Quartet Brossa fent coses, i en teatre posant música a les paraules d'Irene Solà, i tantes altres coses que no acabarien mai, vaja, els seus 6 discos que ja ha publicat i el que vindrà. Pas mal, no, Judit, això? Amb 30 i pocs anys que tens?
1: 34.

0: sis, que m'agrada molt... sí, està activa. O sigui, em neix, no és que m'hi obligui.
1: Però tu pots parar la vida? O perquè el teu... La imatge que projectes és de persona tranquil·la.
2: És de calma absoluta.
1: Sí.
0: Que fort. Sempre m'ho diuen i jo...
1: No ets així?
0: No. És a dir, sempre estic pensant i imaginant i il·lusionant-me. I per això crec que he fet tantes coses, perquè m'agrada fer coses, realment. Yeah. Que l'altre dia parlava amb una amiga que també fa moltes coses, que sempre hi ha aquest consell, no?, de... Bueno, hauries de aprendre a parar i tal, i penso... per què? Si jo sóc molt feliç, yeah. Saps? O sigui, quan m'agrada parar és quan, per exemple, me'n vaig a algun lloc que em relaxa, com la platja, o, no sé, me'n vaig de viatge a un altre lloc a conèixer una altra cosa i allà puc com baixar revolucions. Però el meu dia a dia actiu i ple de gent, projectes i coses em fa feliç. Llavors penso, es tracta d'això, no?
1: Ja,
0: o sigui, és que si em forcés
1: a
0: no fer res, crec que no estaria tan contenta.
2: És que justament creus que... Ja començo, Albert,
1: amb la intensitat. És la primera que cau, ja.
2: Sí. Què és? Creus que l'èxit de la teva carrera musical no va tan lligat com a les coses que has assolit com a música, sinó al ritme de vida que pots tenir?
0: Doncs... Parles a nivell personal o la percepció de la gent?
2: No, a nivell personal.
0: A nivell personal. O sigui, a nivell personal jo em sento super exitosa perquè el meu dia a dia em fascina. O sigui, cada dia faig coses diferents, estic en contacte amb gent que m'inspira moltíssim, tot és molt engrescador a nivell creatiu. Després hi ha la part més tediosa i la part de nervis que no te la treu ningú, no? O sigui, la pressió que podem sentir els artistes, els músics i la incertesa, no?, de com anirà tot. Però ara que porto uns quants anys i al final sento que he anat com llaurant aquest camí que està fèrtil i que sento que el públic també confia en el que vaig fent, cada vegada que faig una proposta, doncs sento que respon, no? I llavors, clar, em sento en una autopista meravellosa que l'he anat, sí, llaurant a poc a poc.
2: És que és una cosa que hauria de ser com universal, però ja... O sigui, crec que fliparia amb la gent que no està contenta amb el seu dia a dia.
1: Yeah.
2: Que es lleven i no van contents a la feina.
1: Clar, el que et torna, no?, la teva feina, segurament.
2: Clar.
1: Que a tu et torna coses molt boniques.
0: Molt boniques.
1: En forma de gent emocionada, gent que se sent absolutament interpel·lada pel teu art, gent que et diu, doncs aquesta cançó m'ha servit, m'ha salvat, fins i tot, aquest tipus de coses, no?
0: Sí.
1: Això és molt gros, eh? Clar, entenc que una persona que estigui en una oficina rodejat d'excels, això no hi passa.
0: Clar, jo ho penso moltes vegades, que el retorn que tenim, no?, és molt espectacular en aquest sentit. Llavors, inclús a vegades penso, ostres, hi ha tanta gent que es mereix aplaudiments constants i no els té,
1: sí.
0: Saps? I en el cas d'això de performar o ara amb les xarxes, no?, que també la gent pot escriure i jo rebo missatges molt commovedors. I a més, amb l'afegit de clar, per mi és molt sanador i molt catàrtic treure una cançó com les que trec, no?, de que em comparteixo des de dins. I és veritat que és un exercici d'obertura i de... Molta gent em diu que és generosa i penso, bueno, és que em neix així, tampoc és que prengui la decisió de dir, bueno, ho dono o no ho dono? O
1: sigui, generosa i egoista a la vegada, en realitat, si em pares a pensar. Egoista en el sentit positiu. No, això que dius, tu fas cançons per tu, que et sanen també a tu.
0: Exacte. Per mi és una experiència íntima i molt alliberadora, i llavors sí que és veritat que la impressió de treure-la, no?, perquè t'exposes, i quan t'exposes, clar, sí. Depenem de la resposta externa per treballar d'això també, per això parlava de la pressió i tot plegat, no?, però bueno, doncs com us deia, després el retorn aquest és molt bonic, i els concerts també són experiències molt, molt emocionants. L'altre dia em van dir que el nivell de cortisol a la sang quan estàs a l'escenari es veu que és el mateix que quan fas puenting. No ho he comprovat, sí, però vaig pensar...
1: No has comprovat de fer puenting? Vull dir que en un escenari sí que hi has estat.
0: No he comprovat de fer puenting. Mira, el puenting, això de tirar-se de l'avioneta, tot això...
1: Sí. No. Bé, doncs no ho podràs saber mai empíricament, des de la teva persona, però si vols un dia ho intentem nosaltres, el Mariona i jo. Ens tirem un dia d'un pont.
2: Jo estic bé, de moment.
1: Pensem d'un pont, no de la manera que estàs pensant.
2: No.
1: Una cosa, ai, t'anava a dir una cosa i me n'he oblidat. Ah, sí, anava a dir que quan... Saps allò que feu els músics? Fa una mica de ràbia. Quan dieu, ara ja és vostra, la cançó, saps? Que penso, a veure, no, vostra no és. És de la Judit i que cobrarà royalties a la Judit, eh? Però...
0: Bueno, els royalties estan bastant malament.
1: Sí, eh? Què passa aquí? Sí.
0: No, vull dir que els royalties digitals... Bueno, no sentit totes les reivindicacions.
1: Ah, sí.
0: Vull dir que ara mateix crec que la gran majoria de músics vivim dels directes, no tant de les plataformes.
1: El que anava a dir és que és com llançar, com diria Sting, message in a bottle, no? Llances un missatge en una ampolla al mar i no saps mai on anirà a parar.
0: Mai.
1: Aquella cançó, aquell missatge, aquells acords, etc. L'impacte.
0: Exacte.
1: Això és guapo, eh?
0: Això és molt guapo. I mira, fa poc, en un concert que vaig fer a Lella, em va venir una persona a explicar-me que havia convidat a la infermera que havia posat la meva música a una persona a l'Hospital Trueta de Girona.
1: Ai.
0: Havien vingut juntes, aquesta persona ja ens va deixar el 27 de desembre, i em van explicar que aquesta persona havia demanat en el procés de mort doncs, escoltar les meves cançons. I jo no m'ho podia creure, perquè pensava, de veritat, o sigui, morint...
1: Ja.
0: Morint? O sigui, quin poder més gran pot tenir una cançó que acompanyar algú al morir o al néixer? I he rebut aquests inputs de les dues coses, perquè fa poc també una parella em van dir que quan estaven ja en aquell moment, no?, de que saps que falten poques hores perquè neixi, com que els hi calmava la música i que se l'havien posat i que els havia acompanyat en aquest moment, i penso, és que quin... No sé, quin honor, o sigui, quina meravella.
1: T'hi acostumes mai, Judit, això? Perquè tots sabem, tots tenim una banda sonora personal, i tots sabem que, jo què sé... No ho sé, de fet, ara que hi penso, no sé si ho demanaré, però el dia del meu funeral que posin música de tal artista que m'agrada molt, que m'ha acompanyat sempre, que tal. Però bueno, tots sabem que tenim artistes que ens han atrevessat. Però els artistes, això, us hi acostumeu mai? Tu t'hi has acostumat mai a saber que una persona demana cançons quan està a l'hospital a punt de dir adéu?
2: O sigui, que està triant...
1: Sí, està triant a tu.
2: Està triant a tu com l'última cosa que vols sentir.
1: Sí, i l'altra cosa que penso, si acostuma mai, no sé, Bruce Springsteen, Rosalía, algú que ja és molt totxo, deu ser una qüestió personal molt complicada de digerir, no?, i d'entendre.
0: Sí, jo crec que... A veure, per exemple, jo quan aquesta persona m'ho va explicar em vaig posar a plorar molt perquè em va semblar com una de les informacions més impactants que m'han dit respecte a la meva música.
1: Clar, clar.
0: Després, anant amb cotxe amb la meva mare, explicant-li, em vaig tornar a posar a plorar i ara, per exemple, us ho he explicat a vosaltres i ja no m'he posat a plorar.
1: No.
0: I he pensat, mira...
1: Ja plorarem avui, com... però ara no, encara.
0: Ho has com integrat una mica, no? I crec que al final és qüestió d'atendre, no?, el que reps. O sigui, no rebre-ho i... sinó jo intento fer com una motxilla de coses bones, coses que em donen energia, perquè n'hi ha d'altres que me'n treuen i aquestes me'n donen molta per sentir que el que estic fent té sentit, no? Mm. I llavors constantment visito aquesta motxilla perquè és un ofici que requereix molta dedicació. A mi em pregunten quin hobby tens i penso que jo no tinc hobbies. O sigui, no sé, m'agrada cuinar, m'agrada passejar, però, o sigui, els meus hobbies és el que em relaxa perquè deixo de fer com aquest camí que és tan intensíssim, no?
1: Yeah.
0: Llavors, sí, intento com, sí, anar-ho integrant. M'hi acostumo en el sentit de dir, vale, abraça o no, o sigui, tu dones això i si el retorn és aquest, està existint, doncs, sí, integrem-ho.
1: Mm-hmm. He fet un... Has vist, Mariona? Hem començat, o sigui, és dimecres...
2: Sí, és
1: perfecte.
2: És que és dimecres d'intensitat.
1: En començar, deia a l'entradeta, ho llegiré exactament, deia que rebem la visita d'una dona que canta des de sempre. I has posat un somriure. Llavors, per què aquest somriure? Perquè jo sé que de petita ja cantaves. Sí. Tu ja cantaves.
0: Jo ja cantava. Jo tenia el record com de començar a cantar. Per exemple, me'n recordo als 9 o 10 anys que em van fer cantar La vida és bella a l'escola amb la meva cosina. Ens van fer de solistes.
1: Wow.
0: I és el primer record que tinc així com davant de... O sigui, imagina't, o sigui, jo me'n recordo d'estar molt nerviosa perquè era tot el col·le. I nosaltres allà, jo, Albert, sonreir... Que després, amb els anys, quan vaig conèixer la Noa i vaig cantar amb ella aquesta cançó, clar, li vaig explicar, dic, és que és el primer record que tinc de ser solista.
1: La Noa devia flipar-s'ho també.
0: Sí. Clar. És que a més era
1: el
0: just ben ella. Sí.
1: Sí,
0: no, Però després vaig veure un vídeo de molt petita, com amb 3 anys, agafant un micro, o sigui, amplificada, perquè els meus pares assajaven i tenien equip de so a casa.
1: Tenien grups, no?
0: Sí, tenien grups.
1: Hi havia un grup que es deia Guapament, sí. El grup dels seus pares.
0: Exacte.
1: Sí, hi ha una informació aquí que tenim als de pauses.
0: Brutal. Ells han tocat des de sempre. I tinc un vídeo amb 3 anys com cantant amb un Shure 58, que és el mític micro que tothom té a casa. I...
1: A mi se'm va trencar.
0: Ah, sí?
1: Dani, ja en tenim per aquí de suelto.
0: Doncs la gràcia del Shure 58 és que és indestructible. Mi, no sé què deuries fer.
1: Tinc fills.
2: Vas aconseguir... Clar,
1: vale. Tinc fills, Judit.
2: Això explica moltes coses.
1: Sí, sí, sí. Digues,
0: doncs
1: perdó.
0: No, que hi ha un vídeo, jo amb un Shure amplificat i el Pat Metheny de fons, i el meu pare es grava el careto així amb la càmera i diu, i avui Pat Metheny amb Judit.
1: Tot com llavors, Pat Metheny a fons.
0: Amb
1: una foto, un pòster de Pat Metheny.
2: No, la música,
0: no. Ell va posar el disco del Pat Metheny i llavors em va presentar, tipus, Pat Metheny i la Judit, i llavors surto jo amb el micro desafinant molt, o sigui, cantant notes random, però així com amb 3 anyets, i vaig pensar, ostres, això és molt més antic del que jo em pensava, perquè jo tenia el record aquest de l'escola, i després ja amb els meus amics d'adolescent, com cada dissabte allà tocant sense parar totes les cançons possibles.
1: Ja hi anirem a parar aquí, ja hi anirem. Per cert, Pat Metheny, no sé què anava a dir. El teu pare, a banda, tenia grup, el grup aquest el tenien el teu pare i la teva mare, no?
0: Sí, aviam. Hi havia un que es deia Els Sapos i un altre que es deia Guapament, i sé que tocaven els dos, o sigui, ara m'ho inventaria, crec, però tocaven junts, segur, i assajaven a casa al mig. O sigui, es veu que nosaltres, la Meritxell i jo, estàvem al bressol mentre assajaven.
1: I ells assajant en grup, eh?
2: Sí. Van inventar el Tiny Desk, els seus pares.
1: Bueno, assajaven el menjador. Coworking o coparenting. Què t'anava a dir? El teu pare podria ser que fos el teu primer productor? Perquè tenim un document.
0: Sí.
1: Sí, tenim un document.

0: Escolta'm una cosa, espera't un moment.
1: És bestial posar això.
0: Què és això? Això, això la gent ja ho sabia, m'ho ha enviat ella.
1: Això és el primer disco que vam fer amb les meves germanes i el meu pare, que es diu De Nedets. Es va inventar el meu pare el nom.
0: De Nedets?
1: Sí, ah. De, o sigui, com...
0: Nedets.
1: Sí, com de Supremes, doncs De Nedets, de Nederman.
0: Vale.
1: I ens va fer una portada i tot, o sigui, eren uns casets, eh? Perquè això hauria de ser el 97...
0: Com ho va gravar, això? 98. Un quatre pistes?
1: No, perquè ell tenia un Mac d'aquests superantics, com aquests que eren com una caixa així, amb la pantalleta molt petita,
0: sí.
1: I tenia teclats i tal, i ell gravava els seus discos, i llavors va decidir fer un disc de cançons infantils amb nosaltres. I llavors teníem cadascuna algunes de solista i algunes totes juntes. I jo vaig gravar aquesta de la Busqueta.
0: Fem un pas endavant. Això és molt bonic. Oients, això és primícia, no? Això que hem de posar.
1: Sí, crec que sí.
0: Potser en alguna altra ràdio, alguna altra vegada, però ho esborreu de la memòria i això és primícia. De Nedets. Heu sentit un avançament del seu futur disc que es publicarà, espero, sota un segell.
2: Seria meravellós.
0: Seria meravellós. Anem més endavant. Tu et poses a estudiar guitarra clàssica.
1: Sí.
0: En plan... guitarra, vull dir...
1: Sí, perquè la meva mare és guitarrista. Clàssica.
0: Clàssica.
1: O sigui, ella també va estudiar guitarra clàssica i ella va ser la meva primera professora. O sigui, em va ensenyar guitarra de molt petita i llavors vaig començar a l'aula de música de Vilassar de Mar, uh-huh. I vaig fer el grau elemental. Després vaig presentar-me al grau mig aquí al Conservatori Municipal de Música del Bruc, que vaig tenir el Jordi Codina, excel·lentíssim professor.
0: Jordi Codina.
1: Sí, un mestre total.
0: No sé què és.
1: Sí, sí, em va ensenyar moltíssim. I llavors vaig estar un parell d'anys, però jo ja començava a cantar.
0: Això et volia dir, perquè tu podries haver estat guitarrista, iau, cap a casa,
1: sí.
0: Però hi ha un moment que detectes que la veu és el teu instrument, o t'ho detecten?
1: M'ho van detectar una mica. És a dir, jo vaig començar a cantar, però jo recordo molt cantar com per mi... saps? O sigui, estava a l'habitació un dia cantant i estava provant com Gorgoritos, tinc molt gravat això.
0: Amb algú de fons, alguna cançó?
1: No, estava provant el Happy Birthday
0: de la Meredy.
1: Sí. Amb Gorgoritos, com, no sé, per provar Gorgoritos.
0: Vale.
1: I de cop acabo i comencen a aplaudir i jo, què fan? I estaven la meva família darrere la porta,
0: no!
1: Que havien sentit que estava com...
2: Ai, quina vergonya!
0: Quina vergonya.
1: Sí, estaven darrere la porta i llavors van obrir i van dir com, uau, no... I jo vaig tenir un xoc de dir, ui, què ha passat, saps? Com, què ha passat?
2: Que com, uau, què?
1: Sí, com, uau, en plan, cantes molt bé, i llavors...
3: Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé
2: què. Aquest és un document de la Judit cantant.
3: Sí, sí, sí. No soy nada, coño.
0: No soy nada. Carmen de Mairena, una abraçada, siguis on siguis, digues, Judit, perdó.
1: No, i llavors...
0: Estàvem intensos, sí, però amb Carmen de Mairena ja ens ho ha rebentat.
1: Està molt bé, està molt bé.
0: Gràcies, Dani, perquè no es podia aguantar tant
2: d'intensitat. Sí, sí, sí.
0: Què deies, què? Apareixen la família darrere, que és pitjor que t'enganxin fent una altra cosa.
2: Sí, molt pitjor.
0: És pitjor?
1: Sí, això per sort no...
0: No t'ha passat mai?
1: No m'ha passat, no, m'ho he muntat bastant bé. No, llavors vaig pensar, ostres, o sigui, com que jo recordo aquest moment, i a partir d'aquí, ma mare, que és superatenta, i ella mateixa va viure també el procés d'estudiar música clàssica, però que li agradés molt el modern, però clar, ella va néixer al 66 i llavors era un altre context, i a mi, com a següent generació, em va ajudar molt, perquè de seguida em va dir, vols fer classes de cant, encara que estiguis estudiant guitarra clàssica? I jo, ah, sí. Llavors em va apuntar a Mataró, amb un professor, i d'allà jo ja vaig començar com a al·lucinar molt amb el jazz, la música moderna, vaig començar a tocar amb els meus amics cada cap de setmana i no m'interessava res més que cantar. I al cap d'un parell d'anys em va dir, vols anar a estudiar al taller de músics jazz i música moderna? Perquè si no t'agrada el conservatori i prefereixes fer jazz i això, et canviem. I jo me'n recordo de flipar molt, de dir, ah sí, això sí val.
0: Això
2: i això amb quina edat? Perquè està molt guai que...
0: Molt jove,
1: això amb 14.
0: Molt jove.
2: Clar, però està molt bé que els teus pares no vegin com un fracàs en el que tu no t'agradi una cosa, sinó que et diguin, escolta, Judit, hi ha altres coses que et poden interessar. No? Com que hi ha molta fixació dels pares de, no, quan comences una cosa l'has d'acabar.
0: I més tenint en compte que la teva mare és guitarrista.
1: Sí.
0: Vull dir que et podia haver dit, sigues guitarrista, no?
1: Sí. A veure, jo li agraeixo molt quan era més petita que un dia li vaig dir, vull deixar la guitarra, no vull anar més, estic farta. I em va dir, has de continuar. I vaig pensar, sí, home, però em va dir, has de continuar perquè ho agrairàs. I tenia tota la raó.
0: Home, mira't.
1: I va ser com un petit batxe. O sigui, és que jo crec que és molt difícil educar, perquè, no? Fins a on apretes o no. A mi, per exemple, que em digués, però continua, tingues paciència perquè ho agrairàs. I té raó, perquè jo ara toco la guitarra i penso, sort que no... la vaig... Bueno, no sé què hagués passat si l'hagués deixat, potser després hagués tornat. Però en aquest sentit, en aquest moment de dir vols anar al taller de músics, clar, jo vaig arribar al taller de músics que em faltava un mes per fer 15 anys i ja vaig començar totes les assignatures i estava motivadíssima, estudiava molt, o sigui, dels 15 als 18...
0: No esperar.
1: Tinc un record, a més de tenir grandíssims professors i estar motivadíssima. Jo només volia sortir de l'institut per anar allà i, a més, vaig conèixer tants músics de cop i com per mi era baixar a Barcelona, era com la ciutat, saps? O sigui,
0: qui et queda, era bestial. Qui et queda, companys i companyes, d'aquella època al cap? Si és cert, digués, músics que t'hagin marcat, companys i companyes, eh? No professors i professores.
1: Doncs mira, allà vaig conèixer el Genís Bou,
0: ah, sí?
1: Que anàvem a solfeig junts.
0: Espera un moment, espera un moment. Genís Bou.
4: Buf, amb la Judit podria explicar-ne mil de coses, però la primera que em ve al cap, la més antiga, diguéssim, és que quan jo vaig a començar a estudiar el taller de músics vam coincidir. Jo crec que devia ser tipus el 2004 i vam coincidir en una assignatura de llenguatge musical. Durant aquella assignatura no ens vam, crec que no ens vam ni presentar. I va ser boníssim perquè no estic segur si era per una lesió, però no sé què passava, que la Judit no podia cantar. Llavors, clar, estàvem a classe i quan feies els exercicis d'afinació i així, doncs ella no cantava, però de cop i volta, quan havies de fer la part de dictats, que va molt lligada amb la part d'afinar, de cop ell ho feia perfecte, no? Jo pensava, hòstia, aquesta, quin talent, no? I a part era molt jove, vull dir que amb la Judit ens portem uns quants anys, jo tenia 20 i ella, no sé, devia tenir 15 o 16, ara no recordo quants anys ens portem. I després, al cap d'un temps, doncs, quan buscàvem cantant per als gramòfons, va sortir la possibilitat de posar ella. I també lligat una mica amb el tema del no cantar, l'anècdota divertida és que el primer cap de setmana, diguéssim, el primer concert que teníem, de cop em va trucar el dijous, dient que no el podia fer perquè s'havia quedat sense veu. I com a corre collita, doncs, vam haver de buscar algú i tal, i bueno, va ser com... Ara fa riure, en aquell moment va ser com complicat, però, hòstia, va ser com un principi molt accidentat, que després és bonic perquè vam estar treballant en Pilar d'any junts i d'accidentat no hi va haver gaire res més. De la Judit, molts cops, quan m'ho preguntaven a les entrevistes i així, jo deia que una de les coses que m'impressionava més era que, a part de cantar bé i tenir una bona veu i tal, és superbon músic. A vegades amb els cantants ens oblidem una mica d'aquesta dimensió més com de la part de l'instrument en si, no sé com dir-ho. I ell era, com sempre, impecable, no? Vull dir, no desafinava mai, sempre estava super a tempo, no fallava mai cap entrada, tenia l'orella sempre super connectada amb tot el que estava passant. Això, que si toqués un altre instrument diries, hòstia, toca que flipes aquella tia, no? Pues amb els cantants a vegades no hi pensem tant amb això i en el seu cas jo sempre tenia una mica aquesta sensació.
0: A veure, un calipso a aquesta hora no va gens
2: home,
0: malament.
2: Home,
0: a més, avui fa un dia meravellós.
1: Escolta, puc donar-li les gràcies al Genís?
0: Sí, perdó, que vull destacar aquest disc, que es deia... com es deia?
1: És que n'hem fet molts.
0: Sí. És un instrument, home, un instrument de percussió. Ara no em surt. Me n'he oblidat. I
1: Maraca tenia... Soul.
0: Maraca Soul, ara, això. Gràcies. Maraca Soul, de la Gramophone All Star Big Band, increïble, amb la Judit i les germanes...
1: Home, la
0: Cati
1: i la Yoli.
0: La Cati i la Yolanda Sey.
1: Unes reines...
0: Increïble. Escolta, digues tot el que vulguis, agrair-li al Genís això.
1: Sí, sí, que m'ha fet molta il·lusió, perquè diu, no ens vam presentar en aquella assignatura, però és que, clar que no ens vam presentar, o sigui, a mi em feien una impressió, perquè el Genís anava com amb la Recada, la Harrington, me recordo que també hi havia la Laura Cruells, d'alumna, i ells eren més grans que jo, i jo els veia com... Saps aquella edat que veus els adults i dius...
0: Sí, sí.
1: Com s'ho fan, o sigui, saps com... Em feia moltíssima impressió, i no... No sé, jo era una mica tímida. I després, mira...
0: Després, mira, quants anys amb gramòfons?
1: Jo crec que 10...
0: 10 anys, eh? 10,
1: sí, molts. I hi ha una anècdota molt bona de gramòfon que ells... o sigui, el Genís em va dir, pots venir a... Jo vaig entendre que era el primer assaig, i es veu que era un càsting. O sigui, ells volien veure què tal... I jo em pensava que anava al meu primer assaig amb gramòfon. I al cap de 3 dies de l'assaig em diu, escolta, que ho hem estat parlant i sí que ens agradaria que formessis part de gramòfon, jo pensant. O sigui, jo ja, per mi, dintre el meu cap, jo ja estava dins.
0: Però tu vas veure que hi havia altres persones allà provant, també?
1: No, perquè jo vaig anar a un assaig sencer jo sola.
0: Llavors... Ah, vau fer un assaig sencer?
1: Sí, un assaig sencer.
0: Però cantant... sabies el repertori, ja?
1: Sí, jo me l'havia estudiat, però per mi era el meu primer assaig amb el meu nou grup. I quan em va dir, m'has estat parlant i sí que et quedis...
0: Tia, sort que et van escollir tu.
2: Ai, quin disgust, si no.
0: Clar, imagina que et truquen i et diuen, mira, ho sento, que al final...
1: Ja
0: ho tenies coll avall, digerit, saps?
1: Sí, no, clar, a mi em va fer pensar molt amb el concepte càsting, perquè, clar, si vas i no saps què passarà... Jo ho trobo horrorós, això, quan parlo amb les amigues i amics de teatre i tot això, que penso, fer càstings tota l'estona, és que em sembla una situació molt, molt forta de portar.
2: I saber doncs que aprofito... t'estan avaluant.
0: Sí. Sí. Aprofito per preguntar-te què et sembla la competitivitat televisiva, per exemple, talent shows, etc., en això de la música. Com ho vius? Perquè hi ha moltes mirades. La mirada de Gerard Quintana, per cert, quan parlava amb ell... Ell, com a president de l'Acadèmia de Música Catalana, deia, el Gerard sempre deia, mira, és que jo això no ho entenc. Nosaltres, els grups que començàvem, volíem tocar, i ens ajudàvem i tal, i no sé què. Segur que hi havia enveges. Però això de competir i arribar a una final i, haver de, i que t'expulsin... I... Tu què?
2: És que jo crec que aquí recau com part de la cosa que és que jo crec que hi ha molta gent que no vol tocar, que vol altres coses, que són com conseqüència de fer música.
0: Vol ser famós.
2: Potser.
0: Bé, com ho veus, en tot cas?
1: Aviam, són formats que jo mai hi he volgut entrar, ni com a participant, ni com a jurat, tampoc. Que, també...
0: Se t'ha ofert, però?
1: Sí, de vegades sí. I no és un format que a mi m'interessi molt en el sentit de... Sí, o sigui, a on es col·loca la música, el show, l'entreteniment, no? O sigui, què es valora? Sí que de vegades m'ho he mirat, perquè, per exemple, quan es fan apreciacions, i per exemple els professors de, no sé, d'Operación Triunfo, sí. O sigui, hi ha algo positiu que quan... Crec que quan el públic veu com es treballa la veu o com es treballa la interpretació o lo important que és la presència escènica, o sigui, veure una mica els intríngulis de l'ofici en si, això em sembla positiu.
0: Clar, pren consciència la gent que això és complicat i que s'ha de treballar.
1: El concurs, o sigui, a mi la competitivitat en si no m'agrada, però alhora també entenc que a la televisió el concurs et genera unes emocions, no? Perquè jo he estat mirant a vegades finals d'Operación Triunfo i dir, a veure, bueno, ara fa molts anys que no, però de vegades sí que ho he gaudit. I això de que hi hagi 15 actuacions de 15 cantants diferents és una experiència molt diferent que si mires un concert d'un sol cantant durant una hora i mitja, no? I la gent que vot i no sé... Jo què sé, a nivell televisiu ho entenc, però ja et dic, jo no hi he entrat mai, però sí que em van oferir, per exemple, fa poc anar a Operación Triunfo a donar una classe i em va encantar que m'ho proposessin i que em donguessin aquest espai i que els hi semblés que era interessant el que jo els hi podia portar, perquè em sento relativament lluny d'aquest món així, potser
0: ja,
1: més...
0: Ja. Sí, però és veritat que conviden a gent que a vegades no te l'esperes, eh? Que de sobte estan allà i dius... Mira,
2: sí, de fet, estaven al Vic Miralles, no va estar de prof.
1: Sí, per exemple, al Vic, musicasso, i està allà...
0: Vic Miralles, clar, que no és família meva, Vic Miralles, ¿vale? S'escriu a mà, és família d'una altra persona.
2: Però està guai...
0: El què?
1: El què?
0: Ah, que ja va dir que era família, pues teva.
1: Sí.
2: Vale. Clar, però vull dir que és gent que no feu música super mainstream. Vull dir que està guai que convidin a gent que faci coses una mica diferents.
1: Exacte.
2: Com per treure una mica el prisma aquest.
1: Sí, i els participants... No sé, jo he tingut dues experiències. Ara, quan hi vaig anar, hi havia una alumna que es deia Cristina que se sabia les meves cançons en català, i ella era de Sevilla, sí. I me les va demanar, em va fer com molta il·lusió. Però fa uns anys, l'Alfred i la Maia, que també parlaven de mi, sí. Em van començar a pujar les escoltes de la cançó de Mireia i em van pujar els seguidors a Instagram i pensar, però què passa? Perquè jo no estava fent res concret de dir... No sé, anem a intentar que pugin. I llavors la gent em va dir, és que estan parlant de tu, però fent Triunfo. I clar, és una plataforma...
0: No, increïble.
1: Increïble. I han sortit grans artistes d'aquests, no? Vull dir, no sé.
0: Sí. Suposo que sí. Jo no segueixo gaire, honestament. Però
2: bueno,
0: no passa res.
2: Bisbal i Chenoa, per exemple.
0: Sí, 100%. Home. Escolta'm, hem d'avançar, que aquest programa és una caixa de sorpreses, com bé saps, Mariona, però la sorpresa també és meva quan obrim temes que... No, això m'encanta, aquest programa, que no estaven previstos. Però sí que hi ha coses previstes. Per exemple, preguntar-te qui va cantar primer? La Meritxell? La teva germana gran?
1: Home, segur que ella, perquè és
0: o
1: més
0: tu,
1: gran.
0: O tu.
2: Per avantatge, ella.
1: Per avantatge, no. Ella.
0: Però, que, saps que jo, una època, em pensava que tu eres la gran? No per res, perdó, no se m'enfadi ningú
1: aquí. Ens portem 14 mesos.
0: Clar, no són molts mesos, però com que tu vas ser el primer, tu, qui va començar a publicar discos? En solitari, sí.
1: En solitari, sí, però que fem música les dues des de sempre.
0: Vale.
1: I, clar, i això, i ella és més gran. El que passa és que ella va estar molts anys vivint als Estats Units.
0: Ho sé.
1: Sí, i llavors... això, doncs jo sí que és veritat que el 2014 ja vaig treure un disc i ella, el seu primer disc, ara està preparant el tercer.
0: Epa! És primícia.
1: Sí, bueno.
0: Ara se t'estarà enfadant.
2: Dimecres de primícies.
0: Ja no. Ho ha comunicat ja, ella, això.
1: Ostres, suposo que sí.
0: Bueno, deixem que parli la Meritxell una mica, va. Primer que ens expliqui quin és el seu moment de pausa.
5: Hola, sóc la Meritxell Nederman. I en el meu moment de pausa m'agrada bastant posar Catalunya Música i llegir, però només quan estic als meus millors moments. Si no, el que faig és mirar els shorts de YouTube perquè el TikTok és massa addictiu, o mirar alguna sèrie o així.

0: groove que gasta aquesta que es diu Queda't Més, que compartiu tu i la Meritxell.
1: Sí. Sí. Bueno, el groove, la Meri, o sigui, és que és tan espectacular.
0: És molt fort.
1: La Meri és una música extraordinària. Sí. O sigui, em sento tan afortunada que sigui la meva germana, perquè la visió, la creació, com es connecta quan fa música, jo he après moltíssim d'ella, moltíssim, moltíssim, moltíssim.
0: Tenim la Meritxell, sí, la Meritxell se li va demanar que ens expliqués el seu moment de pausa, molta risa, que sigui o Catalunya Música o Shorts de TikTok.
2: Les dues Catalunyes, o Shorts de TikTok o... Sí. No, de YouTube.
0: No, TikTok no, perquè TikTok és massa addictiu. Llavors, però també se li va demanar, Judit, que parlés de tu.
1: Ai, ai, ai.
3: La Judit ja apuntava maneres amb el seu lideratge quan jugàvem a les Barbies, perquè ella volia ser l'alcaldessa del poble. I llavors organitzava esdeveniments a les que les altres germanes havíem d'atendre, sí o sí, no? Perquè, clar, només érem tres habitants al poble.
0: Soc molt fan del sentit de l'humor de la Meritxell.
1: Home,
0: que sembla que no, però porta una cosa dins.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí, és una tia molt tranquil·la.
2: Però és aquesta gent que fa riure sense voler.
0: Però...
1: pam, pam. No, no, té un humor impecable.
0: Increïble. Escolta, què t'anava a dir? Què, això? Eres jefa o què?
1: Bueno,
0: es feia el que es
1: a mi m'agradava molt jugar, és veritat. I sí que m'agradava molt ser l'alcaldessa.
0: D'un poble, com es deia
1: aquest record? No, no, no, no, no tenia nom al poble.
0: No havia nom,
1: Però, clar, érem tres unitats familiars i, per exemple, la Meri, com si la volies visitar, és com que ho havies de parlar abans, saps? O sigui, la Mireia i jo ens podíem visitar quan sigui.
0: La Mireia és l'altra germana, eh?
1: Sí, sí. La tercera.
0: Dissenyadora.
1: No, la dissenyadora és la Júlia. És que som cinc, dues tongades. Tres germanes de primera tongada i l'Enric i la Júlia de la segona,
0: vale.
1: Que som germans tots per part de pare. I la Mireia és lingüista.
0: La Mireia és lingüista.
1: Va guanyar l'Enigmàrius fa poc.
0: No fotis, eh?
2: La millor. Bueno.
1: Sí, sí. Em va dir, vols llet? Li van enviar llet semidesnatada.
0: Ho sap el Màrius, això?
1: Sí, sí, sí. A més, sí? I fa uns mesos el va guanyar el meu pare, també.
0: No, espera. Però
2: ja.
0: Li fem un missatge ara mateix a Màrius Serra. Màrius, bon dia, com estàs? Aquí Albert Miralles, de pausa. Estem compartint una estona amb la Judit Nederman i ens acaba de dir que els Nederman són clars triomfadors de l'Enigmàrius, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, han guanyat tant el meu pare com la meva germana. Però mira, aprofito per donar-li les gràcies perquè vaig tenir un dubte amb els subtítols del single que trec avui i me'l va resoldre de seguida.
0: Màrius Serra.
1: De forma excel·lent. Sí, tinc aquest luxe. Tinc aquest luxe de poder-li enviar un WhatsApp.
0: Màrius, si vols una nota de veu, ens saludes, que ens faria molta il·lusió, un petó. Doncs això.
2: Capsa de sorpreses.
0: Sí, sí, aquest programa ho és 100%. Judit, arribem al moment d'actualitat i al moment emotiu. Una cançó de tristor i feliça a la vegada. I feliça a la vegada.
1: Feliça m'agrada.
2: Feliça.
0: Es diu Llibert i sona així.

0: I què?
1: Bueno, jo crec que els índexs d'accidents de cotxe han pujat a Catalunya ara mateix, a tota la gent que anava escoltant ICAT.
2: Sí.
1: I han topat.
2: Sí, Judit, és una cançó que es diu Llibert, que avui s'ha publicat, i que és un homenatge al teu avi, que us va deixar fa 2 anys.
3: Sí.
2: Que m'has dit en entrar a aquest estudi, quan encara no havíem obert els micròfons, que t'està arribant el que dèiem abans, al principi del programa, un retorn d'aquesta cançó, ja comença a arribar-te.
3: Sí.
2: I que és emotiu, com és?
3: Sí, és molt emotiu perquè, clar, al final, tothom, qui més qui menys, no? Hi ha gent que no, però hem pogut conèixer els nostres avis.
2: Sí.
3: I a cadascú l'impacta diferent, però aquesta sensació, no? Aquest amor incondicional que hi ha, o sigui, parlo per la gent que m'entengui i que ho hagi sentit, entre avis i nets, no? Aquesta no càrrega, no sé, els avis t'ho donen absolutament tot. I jo concretament tant amb l'avi Llibert com amb la iaia Montse, que em sembla que ens està escoltant, doncs sempre han sigut uns avis superatents, superentregats, han sigut refugi també, vull dir, ens han cuidat molt, i hem passat dies i dies amb ells, vacances amb ells. Llavors m'he impregnat molt de com són, de com han viscut la vida, tenim moltíssima confiança. Jo, per exemple, els hi he compartit doncs totes les meves trifulgues amoroses.
2: Sí, eh?
3: Sí, sí, sí. I llavors...
2: Es preocupaven molt? Es preocupa? La iaia Montse es preocupava l'avi?
3: Sí, o sigui, estan molt atents.
2: Ojo amb aquest noi.
3: M'han ajudat molt, sí, amb la carrera també, molt de suport. Vull dir, ara...
1: És que jo crec que com els avis no són una figura com de poder directe, o sigui que hi ha els pares com per sobre d'aquesta jerarquia...
2: Bueno, són els que et consenteixen més i... Clar,
1: poden ser més confidents, perquè dius, ai, li puc explicar això? Que em pagarà bronca, però tampoc no em podrà fer el càstig de la meva vida.
3: Bueno, sí, a veure, jo als meus pares també els explico tot, la veritat. Però sí, per exemple, ahir repassava, perquè estava penjant, no?, el single, i el meu avi em va ajudar molt al principi. Quan traia discos, li enxufava els meus discos a tots els seus amics de les excursions. O sigui, jo venia 50 discos d'entrada de tota la gent que ell... Però és que ell no deia, li pots comprar la meva neta? Li deia, són 10 euros.
2: I els veia comprar. Te va veure així, oi?
3: Sí.
2: Era un tio...
3: Sí, sí, sí. Molt decidit i això.
2: T'he d'aturar un moment.
3: Perdó,
2: és que té molta relació el que diré amb això que estàs dient. Judit, tu això no ho saps, però jo ahir... a veure... m'has explicat el vídeo. Primer explica'm el videoclip i explica'm quin és aquest barco. Hi ha dues parts en aquest videoclip. La primera,
3: parts.
2: Que és muntanya, perquè el teu avi era molt de muntanya,
3: sí.
2: I l'altra, que és un vaixell amb el qual estàs navegant i cantant una cançó amb la guitarra.
3: Exacte. El meu avi sempre deia, la màgia de la muntanya i la màgia del mar, l'ànima veuràs només si estàs preparat. Això era una frase que li encantava, que la meva mare va musicar, de fet, i tenim com una cançó familiar al voltant. I a ell li agradava molt això, doncs fer excursions als cims, i tenia penya excursionista, ell les organitzava, bueno, feia com de productor de tot plegat.
2: On estàs tocant aquí, al cim? Quin cim és aquest?
3: És a Coll d'Ares, com Coll d'Ares. Passat Molló. Sí, que sí, que s'ho ha estimat molt tota la vida també, aquestes muntanyes, no sé, el Costa Bona, tot això, hi ha anat moltíssim, i llavors vam pujar amb l'equip de vídeo 2 vegades, perquè és un vídeo analògic, i la primera vegada vam pujar al cim i es va esborrar el carrer.
1: No!
3: Sí.
2: Què, Super 8? O què és el vídeo aquest?
3: Sí.
1: Però és que puja al cim, hi ha neu, amb la guitarra...
3: Tan macos que em van dir, i tornem a anar, saps? O sigui, és que mira, això, bueno, és una productora que es diu L'Equala, que és l'Aaron Barreiro, que és un sol, i després l'Andrea, la maquilladora, i la Quimi, que és la fotògrafa. O sigui, hem fet un equip. A més, s'ho han sentit molt seu, els he parlat molt del meu avi, i ha sigut preciós el procés. I després el baler que surt, que és el Sant Ramon,
2: sí.
3: és un dels balers més antics de Catalunya, que el va recuperar l'associació Bric Barca, que deies abans,
2: sí.
3: Que és una associació de Vilassar, i el meu avi va ser tresorer d'aquesta associació, i bueno, es veu que quan ho va deixar... la seva feina la feien 3 persones. Ell ho va fer quan es va jubilar, eh? O sigui, ho feia per amor. Igual que es va posar també a la Junta del Bàsquet Vilassar, es va posar al Cinefòrum d'Assistència Sanitària, o sigui, feia moltes coses. Jo crec que ho he heredat, això que et deia abans, de fer coses pel gust de fer coses i de reunir la gent.
2: I llavors dius que quan va deixar de ser tresorer, ja per temes de fer-se gran, de salut, etc, 3 persones feien la seva feina,
3: sí,
2: eh?
3: Sí,
2: i el teu avi estava allà.
3: Això és una dada.
2: La història que et vull explicar és que jo ahir vaig buscar el telèfon de Bric Barca per internet, aquesta associació que recuperar, bueno, recuperar memori, és memòria històrica, sí, sí, al final, sí, de Vilassar i també de tot el Maresme. Llavors, vaig fer un telèfon i vaig trucar, un telèfon, vaig trucar preguntant si algú sabia com contactar amb algú que fos responsable ara mateix d'aquest veler al Sant Ramon, i s'hi va posar una senyora que es diu Montse Planes al telèfon. I la Montse Planes resulta que, xerrant, em diu, ah, però sí, jo sóc la iaia de la Judit Niederman. I acte seguit li vaig dir, Montse, ara entenc moltes coses a la Judit, perquè té el teu to, parles com ella.
3: En sèrio?
2: Hòstia, és fortíssim.
3: Ens ho han dit alguna gent.
2: És fortíssim.
3: Bueno, som simpàtiques.
2: Som simpàtiques, sí, sí, exacte. Llavors, ella em va passar un telèfon que no va funcionar, vaig avançar una mica més, i vaig acabar parlant amb un amic del teu avi, amb un amic del Llibert, que és mariner, i que crec que el dia del barco ell hi era, i es diu aquest amic Agustí Martín.
3: Home...
0: El Llibert va ser el primer secretari de la nostra associació, Brit Barca, Centre d'Estudis Nàutics de Vilassar de Mar. Va ser el nostre guia i el que posava ordre, el que planificava tot i, sobretot, un gran amic. D'aquells que van amb la veritat per davant i et diu el que t'ha de dir, no estava per romanços. Per ell, la família i els amics estaven per sobre de totes les coses. Encara és el dia que, quan sortim a navegar amb el Sant Ramon, parlem del Llibert i de la seva forma de ser i de com el trobem a faltar.
2: Aquest és el primer àudio que ens ha enviat, però n'hi ha un altre que confirma, i ara per això t'he tallat abans fa una estona. Saps quan deies això del disc, això de la meva neta, tal? Sí. Doncs l'Agustí ens ho explica una mica, no tant del disc, sinó de que el Llibert era molt insistent amb el teu art.
0: Fa molt temps que conec el projecte Avui fet realitat, de l'homenatge que la Judit li ha fet al seu avi, el Llibert. El Llibert, gran amic, sempre ens parlava de les seves netes. Recordo quan la Judit començava a fer-se un nom en aquest difícil món artístic, el Llibert sempre m'enviava on havia de votar per la promoció artística de la Judit. El Llibert era un amant de la muntanya i també del mar. Des de la finestra a primera línia de la costa de casa seva veia passar els vaixells i, quan va ser tripulant del vaixell Sant Ramon, va gaudir de molt bones experiències. Quan la Judit ens va proposar gravar la seva cançó dedicada al seu avi, ens vàrem emocionar. Aquell dia semblava que fos en Llibert entre nosaltres. El podíem escoltar gràcies a la veu de la Judit. Aquell matí, abans de sortir el sol, la Judit va començar a cantar i vàrem escoltar la cançó per primera vegada. Vam quedar embabiacats mentre el sol despuntava per l'horitzó i la Judit feia un homenatge ple de tendresa al seu estimat avi que ens va deixar fa poc. Un petó ben fort per la Judit i un gran record per l'amic Llibert.
2: Per això ho he dit, que si avui és dimecres d'intensitat, ho és del tot.
3: Del tot, del tot. Quina emoció. Home, l'Agustí és grandíssim.
2: L'Agustí és del que portava el barco mentre gravava el vídeo, eh? Em va explicar també. I em parlava del teu avi des d'aquest lloc, que fins i tot enviava els links de vota aquí. Filla.
3: No, jo crec que el primer enderroc de votació popular, t'ho juro, que jo crec que el va aconseguir el meu avi. A més, m'ajudava a fer els vídeos, saps? I a ell li agradava molt i... Sí, era fantàstic. Per això que ha sigut un gran avi.
2: I tant. Això és un avançament d'un disc. Ja trenco l'emoció ja, perquè no acabarem plorant tots. És un avançament d'un disc?
3: És una molt bona pregunta que no et sé respondre.
2: No me la saps o no me la pots respondre?
3: No te la sé respondre perquè t'explico. O sigui, jo ara fa un any que vaig treure el disc a duet amb el Pau Figueres.
2: Sí.
3: Ara mateix tinc un projecte que sortirà a la tardor.
2: Epa.
3: De cançons tradicionals catalanes amb el trio Fortuny, que hi estem treballant. El trio Fortuny són un trio espectacular, clàssic, i vale, també toquen música contemporània. I ens hem ajuntat per arranjar, que els arranjaments els està fent el Marc Heredia, que és el pianista del trio,
2: sí,
3: i jo canto. Llavors està quedant... Bueno, estem treballant.
2: Estem molt contentes.
3: I això ho estrenarem a la Fira Mediterrània de Manresa, i aquí a Barcelona crec que no ho puc dir, que ara no la vull liar.
2: Vale.
3: Llavors, jo estic fent cançons, perquè ara mateix estic en un moment d'inspiració, d'obertura, de molta emoció, de, sí, la vida, jo què sé, no vull plorar una altra vegada. Llavors, estic fent moltes cançons, i totes aquestes cançons encara no sé què en faré. Molt probablement acabaran sent un disc, i la cançó de l'avi la poso en aquest pack, perquè al final ja sabeu que jo no acostumo a fer discos temàtics, a dir, ai, mira, és que parlaré d'això.
2: O sigui, no, però són una foto d'un temps, eh?
3: Exacte, visc, em passen unes coses i acabo traient un disc d'aquells anys, no?
2: Sí.
3: Normalment he fet això. Llavors, si acabo fent això per setena vegada, aquesta cançó estarà inclosa al disc. Espero haver-te respost.
2: Et flueix bastant, això. Sí. És a dir, el fet de que quan hi ha una espurna, llavors fas cançons, t'inspires, no? Aquest moment d'inspiració que deies.
3: Bueno, tot el que visc, m'atravessa. I llavors, és que és una necessitat, és el que us deia abans, que és que, a més, són moments molt concrets. Jo no em poso cada dia a veure si surt alguna cosa. O sigui, hi ha moments que dic, has d'anar i agafar la guitarra ara, saps? Perquè m'ho noto que està com allà. Que
1: i et passa d'haver de parar de fer coses perquè dius, acabo de pensar una cosa, acabo de sentir una cosa, acabo de tenir una idea, que és que he de parar el que estava fent.
3: Sí, l'altre dia, per exemple, estàvem al cotxe a Galícia i no sé qui es va treure el cinturó un moment i feia el ting-ting, ting-ting, ting-ting, saps? Feia com el so. I a sobre d'això vaig començar a sentir com una melodia que m'encantava, jo podeu gravar, perquè jo estava conduint, vaig pensar, aquesta melodia que no se m'oblidi, i la vam gravar en vídeo amb el ting-ting del cotxe.
2: Bastant rítmic, no?
3: Sí, i això crec
2: candom,
3: que serà...
2: Candombe.
3: Sí, doncs mira, vaig pensar, això ha de ser algú com Perco veu. O sigui, mai saps quin moment t'arriba. Però sí, a vegades pel carrer o després d'estar amb algú que t'inspira, no sé, em venen músiques.
2: Parlant de músiques, no n'hem posat cap gairebé, a banda de Llibert, n'hem posat molt poques, perquè avui estem intensos,
1: sí,
2: intensos.
1: Sí, sí. Llavors, bueno, dimecres d'intensitat.
2: Hi ha una altra cosa que ha passat, i és que hem invocat Màrius Serra, i fa molta estona ja que ha contestat ell, però estem aquí xerrant, però Màrius ha sigut super ràpid i eficient, o sigui, al cap de 30 segons ja teníem aquesta nota de veu, que, per cert, espero que no digui cap barbaritat, perquè no l'he preescoltat, però vaja, fot-li.
4: Hola, Albert. I Judit, que bé de sentir-vos. Corroboro que els Nederman són uns cracs de l'Enigmarius i concretament crec que, en fi, la Mireia Nederman ha guanyat algun dels premis diaris. I, en fi, em fa molta il·lusió sentir-vos i és especialment emocionant aquesta nova cançó, aquest nou tema que treu avui la Judit. Un petonàs.
2: Gràcies, Màrius.
3: Que maco, gràcies, Màrius.
2: Per ser-hi sempre.
5: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
6: Estàs escoltant les millors converses de Pausa.

0: se pasa el tiempo, que se va la vida, que solo es un momento.
1: És un segon que no compta, és ara i no compta.
2: A mi em sembla, Alejandro Sanz, que tindràs la veu que tindràs, però clar, no et posis pedres a les rodes, perquè clar, si poses la Judith Nederman cantant al teu costat, doncs
3: bueno. Què dius?
2: Això és, efectivament, Alejandro Sanz i Judith Nederman. Això és un disc que es deia El Disco,
3: sí,
2: que va treure abans de pandèmia.
3: Exacte.
2: I va ser llavors, Judith, que tu vas anunciar que començaves a treballar amb l'equip de management, era, o de què era, de booking?
3: Sí, exacte, vam sumar a la seva oficina de management a la meva manager de sempre, que sí, encara hi treballo, que és la Catalina Rosselló de Campanet.
2: Tu vas, clar, va venir la pandèmia després.
3: Sí.
2: Que, per cert, per pandèmia, durant pandèmia, la Judit ens va alegrar la vida ensenyant-nos cançons amb acords de guitarra, que jo me'n recordo molt bé d'allò. Vas tenir la sensació que la pandèmia et va tancar portes en això? Perquè jo no sé,
3: home, sí,
2: si havies dipositat moltes esperances en
3: moltes,
2: treballar amb algú tan totxo com Alejandro Sanz.
3: Sí, clar. O sigui, jo em sentia en la rampa de despegue.
2: Sí.
3: Absolutament. Uh-huh. Saps quan dius, uau, ha arribat aquest...
2: Sí.
3: Pandèmia.
2: I què? Com ho vas gestionar,
3: uf,
2: això?
3: Doncs...
2: Va haver-hi plors?
3: I tant.
2: Sí, eh?
3: Molts plors, molt pesada, amb la gent del meu voltant, o sigui, em van aguantar el que no és està escrit.
2: A més, ho havies anunciat, havia... Jo recordo quan anuncies que treballaràs amb aquesta agència i tal, tots
3: no,
2: pensem...
3: No, però vaig treballar 2 o 3 anys, eh?
2: Clar, clar. I... Però quan arriba la pandèmia i tot això més o menys es difumina...
3: Clar.
2: Clar, jo recordo veure't superfeliç amb això.
3: Sí, clar, clar. Home, és que jo estava molt feliç. O sigui, vaig fer 2 fitxatges, discogràfic i de management, i llavors vaig treure el quart disc. Va estar un any al calaix esperant que fos un bon moment per treure el, que això ho vaig patir un horror. I després, el 5è disc encara ho vaig fer en aquest format. I ja està. I llavors, durant la gira del 5è disc, sí que vam, no sé, vam decidir com plegar, però com de mutu acord. I ara segueixo treballant amb la Catalina, com sempre, i hem afegit com més equips, com més disgregats, o sigui, no com un soci així com de mano a mano, sinó treballem amb diversa gent d'altres llocs que ens ajuden com a aquesta sortida que estic començant a fer a alguns països.
2: Clar, estàs començant a sortir a països llatinoamericans, has fet,
3: sí,
2: algunes sorties. A Mèxic en fas una aviat?
3: No, a Mèxic
2: ja
3: hi he anat, sí, hi he anat 2 vegades, he anat a Argentina i a Colòmbia i a Brasil, que em va convidar la delegació del govern de la Generalitat, que va ser molt guai, i vam anar al setembre.
2: Judith Nederman i Brasil.
4: És que, bueno.
2: Quin combo.
3: Ja, és, però clar, fa molta impressió, eh? O sigui, són com primeres vegades i ara tinc moltes ganes de seguir-hi anant i anar cultivant-lo, perquè al final allà hi ha un amor per la música i per lo nou, o sigui, i a més també els interessa molt el català, o sigui, quan explico que canto en català i que combino les llengües, no sé, ja noto com molt, sí, molt d'interès, i això és preciós.
2: Segur que no tant, perquè el català i el brasiler s'assemblen més.
3: Vols dir?
2: Té més, sí, jo trobo que té més musicalitat. Sempre ho he pensat, però és igual. Escolta, estem parlant de musicalitat i de gent que canta amb llengües diferents, en aquest cas molt diferents i mortes. Teniu aquí sonant les Tartas Relé.
4: Ah,
2: i és que no vull deixar passar l'oportunitat de dir-vos, oients, que arribem a la 5a edició, oi? Del Floral,
3: sí,
2: del Festival Floral, aquest festival que organitza la Judit i també el Martí Sant Climent, per cert, una abraçada, que és un jefe. Aquest.
3: El Martí és un jefe i és el meu amic i tinc molta sort.
2: Sí, m'han dit que som amics, eh?
3: Molt amics.
2: Martí. M'ho ha dit una persona que és molt amiga del Martí i que m'ha passat informació. És que ens busques. Laia Vidal, una abraçada a Laia Vidal.
3: Una abraçada a Laia Vidal. Que el Martí té tants amics que em perdo.
2: Ja. Bueno, això deu ser que és bona persona. Feu la presentació el dia 14 de maig a la Biblioteca Francesca Bonmason de Barcelona.
3: Sí, exactament.
2: Allà hi passarà.
3: Allà farem recital de la Greta Sibling.
2: Sí.
3: Que ha fet un recital conjunt amb el Xevi Gata, que fa cants harmònics. O sigui, crec que serà molt espectacular. Uh-huh. I després la Carmen Aciar, que és una artistassa argentina resident a Barcelona, presenta el seu nou disc.
2: Vale, increïble. Llavors, a partir del
3: 22 de maig
2: fins al 24,
3: exacte,
2: a Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt.
3: Exacte, perquè som pioners, hem unit els dos pobles.
2: Sí, està molt bé, que no es barallin entre ells, que de fet són la mateixa cosa.
3: Bueno, bueno, bueno.
2: Bueno, qui són més xulo, qui es fa més el xulo? Els que tenen mar.
3: Tots.
2: No, els que tenen mar.
3: No, no, no, ells també, eh? Però jo estic contenta que ara la gent vagi i torni, saps, durant el festival. És Vilassar.
2: Atenció que, doncs això, la Greta Sibling... La Greta Sibling...
3: La Greta Sibling i la Carmen Aciar és a Barcelona, que és el primer any que fem una festa de presentació. Això, això, allà això. Explicarem la programació detalladament.
2: Però ja, a Vilassar, la Leire Struck, Karen Lugo, que en aquest cas és dansa, perquè recordeu, això no és només un festival musical, és de dones fent liderant projectes de dansa, teatre, etc. I música. L'Andrea Motis, la Dama Sissoko, amb el Momi Maiga, que això és, bueno, això és increïble,
3: sí.
2: I tantes altres coses, com la Maria, des del País Valencià.
3: Sí, l'Estar Tarrelena també tindrem.
2: L'Estar Tarrelena, que per això es punxem. En fi, que contenta amb el cartell.
3: Molt contenta, molt contenta. O sigui, em sento molt, molt orgullosa. Uh-huh. A mi em costa sentir-me orgullosa.
2: Sí?
3: I amb el floral m'hi sento, sí. Hòstia, perquè bé. Sento que estem apostant per l'art que fan les dones, que això, malauradament, no es veu a tot arreu, i és el que hauria de ser. Uh-huh. I, a més, estem descentralitzant la cultura i, a més, estem programant amb infinita qualitat.
2: Aplaudiment per Joan Nederman.
4: És un no parar de fer coses bé.
2: Judit, ho hem de deixar aquí, i t'he posat una cançó que potser coneixes, a veure, per acabar el programa. Et sona? Miquel Laboa?
3: Sí.
2: Diu...
3: Ah, vale, és que sentia la flauta.
2: Es diu Chori?
3: Sí, Chori a Chori.
2: Que és una versió, una cançó que vas versionar tu, sí, en el seu moment, i acabarem el programa amb Miquel Laboa, que és
3: preciós.
2: Vale? Judit, un plaer, m'he quedat amb moltes coses més, però bé, en parlarem un altre dia.
3: I vine, tant, quan
2: vulguis, tornes. Vale?
3: Gràcies.
2: Que vagi
3: gràcies.
2: Molt bé, Maria de Matalla.
4: Fins demà.
2: En expositor a tothom. Us quedem amb la gent.

0: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT. Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
2: Aicat. Aicat. Jo t'estime
3: l'herència. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: El Festival És Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Fins al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat.
3: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
4: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
3: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a iCat. FM, app i 3Cat.

0: s'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i aquesta nit a TV3. La casa nostra.
1: Escolta, ICAT.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Rere què deia la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: baby, I'm tired.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Bona tarda, són les 6.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: El Festival Es Dansa arrenca aquesta tarda amb una nova edició, la 44ena, amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals. I aterraran companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia, tot això les preses a la Garrotxa fins diumenge en un festival que, com sempre, té l'objectiu d'apropar les danses, la música i les expressions d'arrel tradicional a nous públics. Sentim la directora del Festival Es Dansa, Núria Feixas, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: En SAS estrenarem un espectacle que es diu Allò que som, que parla una mica de, no, de tota aquesta trajectòria d'aquests 50 anys a nivell artístic de l'entitat, però també a nivell de tota la part més social que comporta estar en una entitat. Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses.

les arrels afrocaribenyes de Cuba amb la companyia cubana Camagua. I obrim l'agenda de concerts d'aquest inici de setmana. Comencem el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, on avui s'hi viuran 7 hores de música en català amb la festassa Kilòmetre Zero. La Balkan Paradise Orchestra, que obrirà la festassa, i Doctor Prats, tots junts els sentim en aquest Segur que val la pena, seran dos dels grups d'aquesta marató de música catalana, per on també hi passarà Mama Duixa. També hi trobareu, per exemple, el terrassenc Miqui Núñez.

0: d'UFAM, que són l'última confirmació del cartell. Aquesta festassa quilòmetre zero començarà a 8:15 del vespre. I del Baix Empordà saltem fins a la Baixa Segarra. Santa Coloma de Queralt són les festes de la Minerva i aquesta nit hi trobareu a l'Osa.
1: Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar.
0: El duet format per Irene Romero, Guioleta Vidal, actuarà al punt de la mitjanit al Passeig de la Muralla. Això a Santa Coloma de Queralt, al Baix Segarra, al Maresme, Santa Susana. Avui s'acaba el Festival Mar d'Estiu amb Rosario com a protagonista de la Cluenda a 9:15 del vespre. També, en aquest cas, el Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell està a punt d'acabar-se. Avui hi actua Ana Torroja a 10:15 de la nit i demà hi posa el punt final Miguel Ríos. El rocker granadí clausurarà el Festival de Cap Roig demà a 10:15 de la nit. I si ja sou per Barcelona, demà i demà passat teniu una cita a Rasmatas a veure el grup de punk rock australià Emil and the Sniffers. Així sona Emil and the Sniffers, un dels grups de l'escena internacional que més està creixent últimament. Els dos concerts començaran a les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, hi haurà de taloners Belgrado demà i Pot Pot dimecres. I acabem amb una novetat del món dels còmics. Nova aventura conjunta entre Spider-Man i Superman, coincidint amb els 50 anys de la primera trobada dels dos superherois de Marvel i DC. Una història que aprofundeix en l'amistat dels dos personatges i obre la porta a noves aventures conjuntes. L'edita Panini Comics, el guió del nord-americà Brad Meltzer i el dibuix del madrileny Pepe Larraz.
2: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat. iCat.
2: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: iCat.
0: iCat.
3: S'apagaren tantes veus.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és...
5: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
5: Els veïns desemparats.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Una nova tarda de ball. Una nova edició del Pista de fusta. Cada tarda de dilluns a dijous, sense excepció. De 8 a 9. Repeticions els caps de setmana. Miqui Puig els plats et diu hola. Arrenco una nova tarda a la discoteca d'ICAC, aquella, la vella. Has de creuar tota l'emissora, arribar fins al final de tot i trobar-te amb una porta rovellada. Si hi ha un vespino al costat, que fa molts anys que està abandonat, és la senyal, com si fos un mapa del tresor. A partir d'aquí només has de baixar les escales, acostumar les teves ninotes a la foscor i un cop apartada la gran cortina de feltre vermell, et trobes amb la discoteca i Miqui Puig els plats. Des de la cabina et saluda i et diu que t'acomodis. Els parroquians de més edat et faran entrar fins a dins. I aquí és on comença el ball. I avui comença amb Lost Twin, la seva música de llibreria.

amb música de llibreria, arrenca el nou Pista de Fusta. El productor Lostoin, inspirant-se en les pel·lícules, en les grans sèries de cançons que es feien servir per llibreria, per omplir programes de ràdio, en regala aquest...

0: 17 singles. Així ens es treu de la màniga Hayley Williams i aquesta Good Old Days. Senzillament et deixa amb l'esperança de que no s'esgoti el mojo d'aquest artista.
1: Servei de ball a ICAT.
0: Aquest és el nostre, el servei de ball.

allà el dicat, el de cada tarda, el que necessites sempre, de la teva ajuda. Being Blue featuring Ivy Soli, One. La tarda d'avui m'està quedant pop, deliberadament pop. Cançons de ball que tenen, però, tota l'estructura d'una cançó de pop i que tu necessites.

0: WAN, W-A-A-N, en majúscules, és el projecte del saxofonista Bart Wirtz i del teclisme Ernil Van Brihotten. Noms que nosaltres desconeixem, músics dotadíssims des d'Holanda, amb peces com aquesta Bean Blue, amb la col·laboració a les veus del rapper Ibi Sola. Sou ubicat a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. Trajectòria intachable des de fa 8 temporades. Combinant jazz, hip-hop i una mica més el que calgui perquè balleu.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Y cómo tú te apel?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? Funcioné.
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
0: Melodies de Cochamba.

projecte de Melody Seco Chamba, la veu de Melody Pochette, la francesa, en algun moment va ser qüestionada per ser nòvia de músics famosos, però la veritat és que té un estil únic, el de Melody Seco Chamba. El nou disco amb aquest Eyes Closed com una de les peces importants. Un Clouded Dew sortirà d'aquí uns mesos i a casa ja la tenim. I una de les sorpreses més boniques de la temporada ha sigut això. Lily Allen, la britànica, s'ha tret de la màniga un disc de despit, un disc on te parla de la relació turmentosa amb una actriu, amb un actor, perdó, dels Estats Units, amb un home molt famós, que a la pantalla és una cosa i a la vida real n'és una altra. Aquesta Western Girl és senzillament colpidora. Sembla una cosa naïf i petita, però quedeu-vos fins al final. El cor es glaça.

How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah.

0: I'm fine. I want you to be happy.
1: Senzillament una animalada. El que s'ha tret de la màniga la nostra amiga Liliana Les, un disc de despit, un disc de refermació i sobretot deixant-nos clar que Liliana és molt gran. Western Girl té cançons de despit, totes les has de buscar i trobar-les. I aquesta és una catalana que fa feina a Londres. El projecte es diu Periscopi Invertit.

darrere del projecte Periscopi Invertit, Mireia Carbonell, llicenciada a l'ESMUC, es va flipar de l'ONU i Laietana, i aquest disc Amèlia és ple de referències als clàssics del folk català passats per aquesta manera de veure. Apunteu-vos el nom Periscopi Invertit, El poder del camp, una de les moltes cançons de folk, funk, psicodèlia i jazz que Mireia Carbonell manega. Quin goig que arribin coses fetes a casa nostra, inspirades en els clàssics.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I aquesta és una tarda plena de novetats. Angels of Labor. Aquests sempre tenen el soul entre seia i seia. Fell in Love és plena de picades de mans i de violins.

nòrdics de pell blanca. Els Àngels of Libra, amb un peu a Dinamarca i l'altre a Hamburg. I el seu col·laborador, Nathan Johnson. En aquest I Felt Love, la veu de Nathan Johnson, expressiva i bonica. I ara tens la versió de la tarda, es diu Say, la signa Spocky Ruben. I tu has de venir a esbrinar de qui és original.

fresca, modenca, amb una trajectòria enorme en el pop d'aquella contrada, col·laborant amb gent com els Broken Social Scene. Arriba a Los Angeles, sent les emissores dels mexicans, i es queda enamorat de Julieta Venegas. El reste és agafar la cançó, donar-li aquest pop lluminós i fer que soni com un gran clàssic, com el gran clàssic que és, com la gran Julieta, favorita de casa, de la part més pop, Spooky Robin. Més soul. Michelle David, els Trutons, i aquest Speak to Me.

imparable, aquest Speak to Me, Michelle David i els True Tones des de Nova York, amb l'esperit 60 agafant el tro que havia deixat Sharon Jones per fer aquest soul d'inspiració 60 com un tro. Una tarda de ball de pop de soul, de ganes de ballar tot el que tinc.

0: La passió per les bandes sonores de sèrie B d'aquests britànics de Bristol, The Allergies, jugant amb els monstres, amb els homes llocs que no existeixen, col·laborant un altre cop amb Andy Cooper en aquest Tear the Place. Saps que ets aïcat a la ràdio inquieta perquè sonen beats. Saps que són les 8 del vespre perquè ha arribat al ball, perquè el sacseig t'arriba i t'atrapa l'entrecuix, i perquè la veu del Miqui Puig als plats et diu que aquí tot és bo. The Allergies i una pila d'artistes que ens fan sacsejar.
1: Ladies and gentlemen, popular demand.
2: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
0: I aquestes són les fiestes de Marinita Precària. Una mica de sintetitzadors per la que corre pels temps convulsos.

ojo al dato, perquè això que ha fet la Marina amb aquestes festes és com si màgia bruta. La Isabel Rebigo, li hagués donat la vareta al testimoni. Pop inspiradíssim amb la Ronet, produït per l'Homola de Superlomar, i una d'aquelles cançons que et fa creure en el destí del pop. Caliza va escriure aquesta cançó, es va convertir en un himne no oficial de l'Underground, i ara en fa la versió 2025 de Madrid. Madrid 2025. Caliza.

10 anys després, Caliza torna a gravar el seu himne. Madrid, mediodia, medianoche, així ens es deia, el disc de debut. I ara pren la distància suficient com per veure que això és una gran cançó. Ens ha quedat una tarda de batecs de pop. Una tarda on de tot gairebé pot ser possible. Cid de Palma, Cola de Vicio, més cançons del disc de debut.

0: muralles de guitarra, sintetitzadors i d'enigma, Cid de Palma presenta un disco que es diu París, on no necessita els duets absurds de noms que li han de donar més categoria. Ell per si sol ja en té de categoria.
1: T'ho he chiamato per dir-te que ti amo.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Més peces d'aquest projecte de Sud-amèrica anomenat Sotomayor. Who's there?

però l'estructura pop de Sotomayor, des de Ciutat de Mèxic. No sé de quina manera hi vaig arribar, però em quedo fascinat, perquè tenen tantes coses que m'agraden, tantes arestes del pop i la sintètica, que ho havíem de tenir sí o sí a la tarda dedicat. Som en una recta final on t'arriba un xicot que participa en un talent show i té la sort que el produeixin. Hidrogenès. Es diu Martín. I aquest nuevo recuerdos té tota la petja dels Hidrogenès.

es diu Martín. Hidrogenés li acaba de produir moltes cançons sortint d'un talent show. Es nota la mà dels dos, es nota però també que aquest noi té el mojo. Això és ICAT, la ràdio inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. I avui el locutor Miqui Puig dels Plats ha tret a passejar soul, pop, caixes de ritmes, sintetitzadors, fent un batec de pop inusual en la pista d'avui. Marxem amb uns de Melbourne que tenen nostàlgia del seu Sony Ericsson. Així ens es diu aquesta cançó de High School. Jo em dic Miqui Puig, això és Pista de Fusta, i cada dia de dilluns a dijous tens ball del bonic. Busca'ns a Trascat Cultura i a les xarxes. Allà sempre es parla de la pista.

0: escoltes iCat. Ara a iCat, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu-vos quart, amics i amigues celobertaires. Un dia més des d'ICA, dedicat als grups de guitarres, arriba l'hora del cel obert.

Els grups de guitarres, tu, que semblava que fos ja una espècie en extinció, com les balenes blanques o els partits d'esquerra. Que si ara tots són artistes solistes, que si els grups no estan de moda i cada cop que se'ls vol enterrar, patapam, surt una colla de peluts que tornen a reivindicar el format més clàssic de la història del pop. En aquest cas, volem avui celebrar l'existència d'una d'aquestes bandes que decideixen ajuntar esforços per crear una cosa única i irrepetible. I és que si hi ha un grup que importa ara mateix a l'escena musical, aquests són els Fountains D.C.

Favorite, una de les cançons del darrer disc dels Fountains D.C. Aquest Romance, publicat el 2024, que ens mostra un grup amb la seva fase més expansiva i ambiciosa. Però anem per pans. Qui són aquests galifardeus i d'on venen? Els Fountains D.C. es creen l'any 2017 a Dublín, quan una colla d'estudiants universitaris comencen a quedar entre ells i crear una amistat al voltant de la poesia i l'amor per la literatura autòctona. Es tracta del Graham Chatten, vocalista, el Carlos O'Donnell, guitarra, Conor Curley, guitar, Conor Deegan, tercer, al baix, i el Tom Coll, a les bateries. El nom l'agafen d'un personatge del Padrino. Sembla així, aquell que representa de manera poc dissimulada la història de Frank Sinatra i les seves connexions amb la màfia. Un any més tard, el 2018, firmen amb Partisan Records i el 12 d'abril publiquen el seu primer disc, que es diu Dogrel.

Boys in the Better Land, una de les cançons d'aquest disc de debut en què ja mostren un esperit post-punk i aquesta manera tan monotonal i curiosa de cantar que té el Grian. En aquest cas fan una divertida vinyeta sobre la personalitat irlandesa intrínsecament arrelada en un odi gens dissimulat a la Gran Bretanya, com ho mostra aquest taxista que només fuma Carrolls, un tipus de tabac que sembla ser que només existeix a Irlanda perquè ningú més té collons de fumar-lo. Aquest Better Land, referint-se a Anglaterra, on els irlandesos, de manera gairebé inevitable, fan cap per aconseguir un futur millor. En aquest Togrel hi ha molta agressivitat, guitarres esmolades, però també moments de pausa i reflexió que ja mostren una mica com serà el futur musicalment parlant del grup. Potser el cas més evident és aquesta que per mi és la més sentida de tot el disc, el Roystune.

Royce Tune, parlant de la frustració i al mateix temps l'amor de la vida quotidiana a un Dublín on sembla que no passi mai res. De tota manera, Royce Tune no deixa de ser una anomalia en un disc bastant més rabiós que explora la sensació d'impotència a tota una generació i els brots de violència que generen. Això es diu Liberty Bell. You know what?

Liberty Bell, l'última cançó que escoltem d'aquest disc de debut, el Dogrel, del 2019, que sorprèn a propis i estranys, ja comença a sortir a les llistes del millor de l'any i que transforma aquests quatre estudiants del Modern Music Institute de Dublín, enamorats de James Joyce, Brendan Behan i W.B. Yeats. Tothom destaca, sobretot, la qualitat de les lletres i aquesta manera tan peculiar que té el Graham Chatten de romantitzar la quotidianitat de la seva terra natal. Això que diu de que té una cara plena de pecat i un cor que sembla una novel·la de James Joyce. Ha! La qüestió és que amb el Dogrel comencen a girar de manera gairebé ininterrompuda durant un any i mig a Europa, Estats Units, amb uns directes contundents que els posen en boca de tothom, especialment de la premsa especialitzada. És en aquesta època en què els Fountains decideixen fer el pas que més temien, deixar el seu Dublín natal i anar-se'n a Londres amb la contradicció i remordiment que això comporta. De tot això i de molt més parla el seu segon disc, publicat el 2020, es diu A Hero's Death.

I don't belong to anyone, no pertanyo a ningú. En Graian, parlant d'aquesta sensació que tens de desarrelament quan deixes la teva terra natal i que és l'esperit que embolcalla aquest disc de manera evident, un disc publicat el 31 de juliol del 2020 en Partisan Records i que mostra un grup bastant més enfocat en les melodies, però sense perdre el seu esperit combatiu.

Oh, Such a Spring, una altra de les cançons de la Hero's Death, el segon disc dels Fountains D.C. en aquest celo verd d'avui que estem aprofitant per reivindicar el gran grup de guitarres de l'escena musical independent d'ara mateix, els Fountains D.C., que en aquest segon disc encara aconsegueix millors crítiques que el primer, si és que és possible, i que tanquen el mateix amb una d'aquestes peces que ja són un clàssic del seu repertori, el nou.

No et quedis només amb la culpa. No t'ajudarà a tenir menys dolor. I sobretot, no et tanquis a casa. Senzillament aprecia el gris de la vida. Craig Chatton aquí, fent una carta d'amor als companys que ha deixat el seu Dublín i que es queixen de les poques possibilitats de tirar endavant. Som ja al 2022 i els Fountains D.C. estan plenament instal·lats a la capital britànica, des d'on comencen ja a assaltar el continent americà amb una altra gira maratoniana. D'aquesta gira en treuen les experiències d'alienació típiques d'un grup que s'enyora de casa i que serà el tema recurrent del seu següent LP, el 2022, l'Skinty Fear.

I Love You, una de les cançons de l'Skinty Fia. Una carta d'amor cantada des de la perspectiva d'un irlandès orgullós que viu a París i que, malgrat el seu èxit personal i el seu orgull per la cultura irlandesa, no deixa de pensar en les atrocitats que també salpebren la seva història. Diguem-ne que l'Skinty Fia és un altre pas endavant en la maduració d'un grup que no es conforma en repetir les fórmules i que ja és capaç de crear himnes generacionals. Potser el més evident, el primer single que surt d'aquest LP, el Jackie Down the Line.

0: Jackie Down the Line, el primer single dels Quinti Fia, en aquest celobert dedicat al grup irlandès més important dels darrers 25 anys i la nova esperança dels amants del rock guitarrer i desacomplexat. Va, fem una petita pausa, però no patiu que encara tenim més cançons per enamorar-nos dels nostres estimats Fountains D.C.
1: El celobert amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al cel obert repassant la trajectòria dels Fountains D.C. i som encara a temps d'escoltar una última cançó, per mi la millor, d'aquest Skinty Fia del 2022. Explica el Brian que quan vivia amb la seva companya a Islington tenien uns veïns que no paraven de barallar-se. Unes baralles que ressonaven a les parets primes del seu apartament i que van inspirar aquesta cançó que parla d'amors a tota la vida, de pors i d'esperances que s'han trencat pel camí.

Saps quan noto que et preocupes encara per mi? Quan aixeques la veu d'aquesta manera tan apassionada. Però si hem de portar el passat aquí, en aquesta habitació, prepara't perquè no serà bonic. The Couple Across the Way, aquesta parella que carrega 40 anys de relació i que es tiren els plats al cap de manera gairebé quotidiana. Arribem ja al darrer disc, fins ara, de la trajectòria dels Fountains D.C., potser el més ambiciós i el més diferent de la seva trajectòria. Es publica el 2024 i es diu Romance.

Starbuster, el primer single del Romance, inspirat per un atac de pànic que va tenir el Brian a l'estació de Londres St Pancras i que ens mostra un home absolutament col·lapsat entre el caos de la metròpoli, escopint la seva frustració al voltant de la violència, les drogues i amb una clocada d'ull a J.D. Salinger per mostrar que encara no s'ha oblidat del seu passat literari. Una altra de les grans cançons d'aquest LP és el Here's the Thing, amb aquests riffs de guitarra mecanitzats i aquestes textures electròniques.

Here's the thing, els Fontaines D.C. ja creant hits pop absolutament irrebatibles en aquest darrer disc de la seva trajectòria que volem exprimir fins al final i que mostra un grup ja absolutament assentat en els fonaments de la seva manera d'entendre la música i amb una voluntat d'arribar a un públic més ampli. Un grup capaç de fer coses tan tendres com aquest Hoarseness is the Whatness.

Com m'agrada aquesta cançó, mare meva, quina meravella. Una meravella que hem de deixar, malauradament, perquè ja no ens queda més metratge, i ho farem amb la darrera cançó que hem pogut rescatar d'aquest darrer disc d'un dels grups que més ens engresca ara mateix a l'escena indie internacional. Amb aquest bac, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera. Adeu.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, a la sintonia d'ICAT FM. Avui el Delicatessen tindrà com dues parts. Primer una mica de recordatori del concert Delicatessen, que tenim ben aviat a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, ara us en parlo. Posarem a l'aparador del programa el nou àlbum de James Blake, un tipus que a mi sempre m'ha semblat realment extraordinari. L'últim àlbum té coses magnífiques. I després farem una mica de broma, entre cometes, amb els Mishima. Escoltarem de les últimes versions que han fet, versió i original. No us ho perdeu perquè hi ha coses que són molt curioses. Però d'entrada recordar-vos que el dia 21, això és dimarts, 21 del mes d'abril, d'aquest mes d'abril, tenim concert Delicatessen en l'antiga fàbrica Estrella d'Am. I d'entrada, doncs, aquesta senyoreta que heu sentit ara, nascuda a Amsterdam, que es diu Tessa Rue Jackson i que ha fet un àlbum deliciós. Una veritable meravella, aquest Lighthouse. I acompanyant-la, com sempre, tenim artista català, una descoberta, també amb un primer àlbum ja publicat l'any passat, i ella es diu Jan Nieto.

Jan Nieto, un enamorat de la música americana, sense cap mena de dubte, així es demostra en aquest últim àlbum que va publicar l'any passat i que el podreu veure al costat de la russa, de la Tessa Rose Jackson, ara ho he dit bé, a vegades em confonc, ja veuràs el dia que hagi de presentar el concert, que ho diré malament i quedaré fatal. El concert és el dimarts, dia 21 d'abril, dos dies abans de Sant Jordi, antiga fàbrica Estrella d'Am, com sempre, obrim portes a les 7 de la tarda i el primer concert comença a partir de 7:45. I les invitacions per aconseguir perquè és gratuït, la cervesa també és gratuïta, doncs les podeu aconseguir aquestes invitacions entrant al web d'ICAT FM, allà on posa experiències, està tot molt ben explicadet i podreu aconseguir dues invitacions per anar a l'antiga fàbrica Estrella d'Am amb Tessa Rose Jackson i amb Jan Nieto, uns concerts que ara hem, diguéssim, sumat també als esforços del Festival Feroe que fem el mes de novembre a Barcelona i en definitiva són aquells, diria, aquells, aquells espais, pocs espais que encara queden, tot i que n'hi ha alguns, en els que es posa per davant el més important en un concert, que és la música, més enllà de fer-se selfies, pujar amb una nòria o entrar en una botiga de robes. Dit això, anem amb més coses noves que tinc per aquí sobre la taula. Per exemple, aquesta col·laboració entre Susan O'Neill i la gran Valerie June. Va estar l'any passat justament en aquest festival a Feroe. Valerie June és una artista que últimament està col·laborant amb moltíssima gent i aquesta és l'última col·laboració. Jo crec que la cançó us sonarà.

Se n'ha fet un munt de versions d'aquesta cançó. No està gens malament aquesta. És el For What Is Worth, original dels Buffalo Springfield, però aquí reversionada, revisitada per Susan O'Neill i Valerie June. Són novetats de de fa 4 dies que acaben de sortir, la majoria d'elles encara són fresques, com per exemple aquest Enchained Lovers, que és el nou single d'un nou retro solero anomenat Tiguayo i que aquí es fa acompanyar de Kendra Morris. Escolteu això i després us explico.

Hi ha una nova fornada de gent dedicada al soul, com és el cas, per exemple, de Jalin Gonda, o és el cas de Tiwayo. Tiwayo és nascut a París, és un soulero, o retrosoulero, podríem dir-ho així, de París, acompanyat de Kendra Morris, i ha anat publicant singles que van encaminats cap al que serà nou àlbum. Aquest últim es diu Enshined Lovers. I novetat d'aquí a casa, de fet, és oient del programa. Em va escriure aquesta setmana a través d'Instagram, ho he sentit i la veritat, home, hi havia una referència que ja apuntava a manera, si era la col·laboració de Xari Marasté en aquesta cançó. Xari Marasté, Joana de Diego i Lisa Bauce amb una cançó que es diu Només el cel, i l'autor és Sergi Boal.

Sergi Boal, des de la ciutat de Barcelona. Abans l'havíem sentit, per exemple, amb la Clara Pella alguna vegada, o amb el Carles Viernes, i diu inspirar-se amb les músiques de José González, de Nick Drake o la Fura Arnals. No hi ha dubte que hi ha alguna retirada. I aquí amb la inestimable companyia, presència de Xerí Marasté a la guitarra. I obrim aparador del dia d'avui. Feia temps que no teníem notícies del bo de James Blake i ens ha sorprès a tots amb un Trying Times, últim àlbum, que a més està girant per Europa a finals d'aquest 2026, però no hi ha cap data anunciada ni a Catalunya ni a l'estat espanyol. O sigui que de moment doncs l'haurem de sentir a la distància o viatjar, que també és una altra opció. A mi m'ha semblat un disc realment magnífic. Els discos de James Blake no són discos d'aquests per posar-se de fons amb una costellada. Són discos per fer atenció, per escoltar atentament i per recuperar aquell vell art de quan s'escoltava música només es feia una sola cosa: escoltar música.

És un mestre, realment. A mi sempre m'ha semblat James Blake que podia ser cosí germà de Justin Vernon, de Bon Iver, per la manera d'utilitzar el falset, per la gran quantitat de detalls que hi ha en les produccions dels seus àlbums, pel fet de que tan aviat és capaç de defensar-te una bona cançó només amb un piano, com d'utilitzar totes les eines que aporta el món de l'electrònica, totes les possibles. I en aquest últim disc, doncs, la veritat és que hi ha una mica de cara. És un disc que és la primera vegada que el bo de James Blake ha decidit patar del cul a la seva companyia discogràfica multinacional que havia tingut fins ara i fer-se les coses pel seu compte. Doncs diguéssim que és el punt de sortida de la nova vida de James Blake, com a mínim en quant a llibertat. I encara que les companyies discogràfiques sempre diguin que no, sempre ho neguen, però quan tu estàs al darrere d'una gran companyia discogràfica, aquesta el que vol és un rendiment econòmic i, per tant, sí o sí acaba intervenint en la part creativa dels artistes. Aquesta és una de les grans lacres i una de les grans penes que la història de la música ha tingut sempre. Però, doncs, hi ha opcions, i una d'elles, evidentment, és desvincular-se de la companyia i començar a caminar per si sol. Això sí, la companyia dirà, home, i tot el que he invertit en tu per fer-te famós, ara ho aprofites per anar pel teu compte. Pues aposta per una altra cosa. Si al cap i a la fi, música comercial sempre n'hi haurà i amb això sempre us podreu guanyar la vida. Nosaltres, a muerte, amb James Blake.

Ja veieu que hi passen centenars de coses a les cançons de James Blake. Didn't Come to Argue, es deia aquesta cançó, acompanyat d'una jove cantant de Chicago que es diu Monica Martin. I tot plegat des d'aquest últim àlbum que avui us estem presentant a la parada del programa, que es diu Trying Times. James Blake en llibertat absoluta, sense lligams, amb cap companyia discogràfica, i això vol dir fent el que li surt de l'ànima. Us pensàveu que anava a dir una cosa més gruixuda, eh? Doncs no, que s'han de guardar les formes a la ràdio. Últimament sento gent que parla per la ràdio que es nota que no ha parlat en la vida i ho parla com si anés a comprar verdures. Doncs no, hi ha una cosa que se'n diu llenguatge radiofònic. I això s'ha de mantenir i s'ha de preservar. I a partir d'aquí, això vol dir que no tothom serveix per parlar davant d'un micròfon. No estic dient que jo serveixi o no, eh? Sinó que sento coses a vegades. Va, seguim amb James. Avui estic. Seguim amb James Blake. Això es diu Just a Little Higher, última de les tres que us he triat avui.

James Blake, més íntim, ja us deia, a vegades només amb un piano en té prou per posar-te la pell de gallina. Just a Little Higher. Molt recomanable aquest últim àlbum de James Blake, tot i que jo he llegit algunes crítiques que no, diguéssim, opinen el mateix que jo, però feu-me cas amb mi, si us ve de gust. I us he dit que la segona part del programa faríem aquest joc. Mishima ha anat publicant últimament uns quants singles que són versions, i la gran majoria d'elles són algunes cançons que jo no m'imaginaria que fos música que escolta habitualment els membres de Mishima, i sobretot el David Caravent, que és el seu cantant. Però la vida té de sorpreses, que deia Rubén Blades. Anem a veure l'últim single que acaben de publicar la setmana passada, es diu Només Amics. Ara ve la versió de Mishima i després vindrà la versió original.

Doncs només amics, agafada d'un gran hit del que us en parlaré, però abans volia recordar-vos que a Mishima aquests dies, al voltant de Sant Jordi, els dies 18, 22, 24, 25, fan l'anomenada Nit de les Roses, amb tot un plegat de col·laboradors a diferents espais i a més amb diferents associacions, diguem-ho així, ONGs que col·laboren per causes ben justes. Ho faran a Sant Vicenç de Camós, dintre del Festival Recòndit, a Barcelona ho faran a La Paloma, el dia 22, el 24 estaran a Bellvís, al Festival Saó de Bellvís, i el 25 estaran a Reus, al Teatre Fortuny de Reus. I ara anem amb la versió original, que d'això es tractava la cosa. Es tracta d'aquesta Back to Friends de Somber.

Somber, un jovenet i esbel músic de Nova York, que diguéssim, amb cançons com aquestes i d'altres, s'està triomfant i moltíssim. Jo és un personatge que realment, a mi és que no em motiva en excés, però vaja, és aquesta mena de pop així molt grandiloquent que gasten alguns artistes d'avui en dia i que tant agrada i que sembla ser que també agraden els Mishima, que n'han fet la seva versió del Només Amics. I ara us tiro les dues seguides, perquè és que si no ja estic veient que no arribaré a posar-les totes i aquestes, a més, és que no necessiten de gaire presentació.

canta a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que enyoren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles que ha marxat qui sap on. Que ha marxat qui sap on.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons. Les farem retornar com si fossin canons.

blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo d'aquí Barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades.

Ei, avui dinem noi Gerardo i Maria, veure el Zac al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Ha canviat de color, ei.

0: haver fet més.
1: Amics, us estimo molt. De tot cor, moltes gràcies per haver vingut, de veritat. Per nosaltres és molt important que sigueu aquí. Cadascun de vosaltres significa molt per Mishima.
2: O sigui que vinga, fem la foto, va, veniu cap aquí.
1: Que hi sortim tots. Lluís, quasi tots hem tingut nens, alguna nena. Ja no es tracta de flipar-nos o muntar cap escena. Seguim per fer coses que valguin la pena. Ei, per riure i assajar, somiant-se a les plenes. Fixa't com canten.

hauríem de fer més discos i devia tirar-me fotos de Bad Bunny. Allò que us deia al principi, sorprèn a vegades segons quines referències musicals hi ha en el món de Mishima. I per acabar, la Diablesa i la Diablessa, que són la versió de Mishima i la de Xavi. No sé si m'entraran les dues, però perquè us feu una idea, aquí us ho deixo. Gràcies per ser-hi, com sempre. Fins demà a la mateixa hora. Sigueu exigents amb la bona música.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota casa.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.